0: solamente levantar la orden de detención, que no es poco, y de alguna forma parece, ¿no?, que la decisión de Puigdemont de no precipitarse tiene una doble, un doble sentido, ¿no? Por una parte, asegurarse de que no va a haber sobresaltos a su vuelta y, como dices también, luego medir muy bien el momento político en el que regresará después de 9 años fugado en Bélgica. Desde Junts aseguran que quieren que esta vuelta tenga algo de simbólico, una especie de sentido político, y que lo va a hacer, como apuntabas, ¿no?, pensando en el independentismo en general y no tanto en Junts. Sin embargo, está claro, obviamente, que la posible vuelta o no vuelta de Puigdemont, la fecha en la que lo haga, puede venirle muy bien a Junts de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Es cierto que Alianza Catalana, que parece ahora mismo el principal rival de Junts, ha dicho que no se presentará a las generales, pero también está claro que Junts no atraviesa en estos momentos, no está en su mejor estado de forma ahora mismo. Así que bueno, lo mismo que De la Fuente tiene por ahí a Miquel Merino para remontar cosas a última hora, Puigdemont tiene esa baza Junts tiene esa baza de Puigdemont. Bueno, habrá que ver los plazos. La verdad es que se esperaba, Fernando, yo creo, ¿no?, que todo fuera rápido, pero no que fuera tan automático como lo fue ayer con el Supremo decidiendo ya levantar la orden de detención de Puigdemont. La sensación, efectivamente, es que en las próximas semanas el Supremo puede tener listo todo. Y es importante porque más allá de la vuelta de Puigdemont, también cuando se aplique la amnistía se va a levantar la inhabilitación a todos aquellos que fueron condenados por malversación y podrían recuperar sus derechos para ejercer cargos públicos. Entre ellos están Junqueras o Turull, y atendiendo a los plazos no hay que descartar que obviamente también puedan participar de alguna forma en esa campaña a las generales.
1: Y en 4 días, el 11º aniversario, para aquel referéndum ilegal que se convocó, claro, en Cataluña. Bueno, todo
0: se están buscando muchas fechas, y verdad que en octubre de hace 9 años hay unas cuantas, está también el 27 de octubre, y unas cuantas que podrían ser fechas simbólicas que tanto gustan.
1: Muy bien, gracias, Nicolás.
0: A ti, hasta luego.
1: Bueno, 3 años de los atentados del 7 de octubre contra Israel, en los que Hamás asesinó a 1.189 personas, pero sin poder obviar lo que vino después, la venganza, el genocidio de Gaza por parte de Israel. Juan Tato, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Israel rinde homenaje este miércoles a las víctimas de Hamás de hace 3 años en el recinto del Festival de Música Nova, que los combatientes de la milicia islámica asaltaron aquel 7 de octubre de 2023. Familiares de las víctimas han guardado un minuto de silencio a las 6:29, hora local, la hora exacta del inicio del ataque. Solo allí murieron más de 300 personas de las más de 1.000, como decías, que fueron asesinadas en total. La respuesta de Israel se tradujo en un ataque brutal e indiscriminado a Gaza, que se saldó con más de 74.000 fallecidos, decenas de miles de heridos y la destrucción total de la franja. El ataque a Gaza provocó además que países y grupos aliados de la causa palestina, como Irán o los hutíes de Yemen, lanzaran misiles contra Israel como represalia, siendo también, en cierta medida, el germen del conflicto más amplio que vemos estos días con Irán y Yemen y que tiene en jaque a los estrechos de Hormuz y de Bab el Mandeb y, por ende, al tráfico comercial de hidrocarburos con la subida del precio de los carburantes que llevamos meses sufriendo. Las conmemoraciones de hoy se desarrollan en un estado de alerta reforzada, a 3 semanas de las elecciones legislativas, las primeras desde el 7 de octubre, en las que Netanyahu se juega su futuro político, y una semana después, además de un intento de atentado a bordo de un avión de Fly Dubai con destino a Tel Aviv. Y este miércoles, Fernando, estaremos también pendientes de Francia y de las protestas estudiantiles que están poniendo en jaque al gobierno en un momento crítico para la economía francesa y a 6 meses de las elecciones presidenciales. El primer ministro, Sébastien Lecornu, comparece esta noche en el Palacio de Matignon para hablar de los problemas de la educación, pero también sobre cómo afrontar la escalada de los precios de los carburantes.
1: Muy bien, gracias, Juan.
2: Hasta ahora.
1: La Cultura en Radio Nacional, Íñigo Picabea, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Un nuevo premio nacional que se falla hoy, el de Músicas Actuales.
3: Si el Ministerio de Cultura reconoce la labor de una persona o una entidad por una obra concreta o una actuación realizada en el último año, aunque en casos excepcionales también puede distinguir una trayectoria profesional con esos 30.000 euros de la dotación económica que tiene el premio. En 2025, el premiado fue un virtuoso de la armónica, el compositor Antonio Serrano. Otros artistas que han sido reconocidos por el INAEM, por el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, pues Rosalén, Rodrigo Cuevas, Silvia Pérez Cruz o Martirio.
1: Bueno, además hoy vamos a conocer los detalles de una exposición dedicada al padre de la identidad visual de la España más reciente.
3: Sí, diseñador de logotipos tan reconocibles como los de Repsol, Renfe, Correos, también de los billetes de pesetas, de carteles como de cine como Los Lunes al Sol. Hablamos de José María Cruz Novillo, fallecido hace un año. Hoy se presenta la primera exposición institucional en Madrid sobre su trayectoria como artista plástico y sonoro. El Espacio Cultural Centro Centro, en la Plaza de Cibeles, en Madrid, reúne 150 obras, tanto históricas como de producción más reciente, de pintura, escultura, audiovisuales, maquetas, dibujos. Bueno, también hay material documental y de archivo. En total, bueno, casi 7 décadas décadas de creaciones. El propio José María Cruz Novillo pudo participar en la preparación de esta muestra un año antes de morir. Se va a poder visitar hasta el 24 de enero del año que viene.
1: Y recordamos, Íñigo, para terminar, a una actriz legendaria de Hollywood.
3: Sí, Eva Marie Saint, que ha fallecido este martes a los 102 años en su casa de Los Ángeles, ganadora de un Oscar en 1955 por La ley del silencio de Elia Kazan. La carrera de Eva Marie Saint también está muy asociada a Alfred Hitchcock, porque el director contó con ella para Con la muerte en los talones. Durante casi 80 años de trayectoria profesional, porque estuvo activa hasta no hace mucho, interpretó unos 100 personajes, Fernando.
1: Gracias, Íñigo.
3: Hasta luego.
1: Los deportes, Daniel Ampuero, buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Fernando.
1: Parón de fútbol en el día de hoy, tanto el de Liga como el de selecciones, después de la finalización de las últimas emparejamientos, digamos, de la Liga de la Nación.
4: Eso es, las cuatro primeras jornadas donde España y Portugal ya están clasificadas con pleno de victorias. España anoche, tras remontar con dos goles de Mikel Merino para darle la vuelta al marcador ante Croacia en Split, y Portugal ya lo había hecho tras ganar en un último partido a Dinamarca sin Cristiano Ronaldo, que acaba de publicar su versión de lo sucedido. Dijo que le iba a anunciar, en la que...
1: ¿Hay arrepentimiento?
4: No, dice que Jorge Jesús le ha faltado a su palabra. Todo esto viene tras la estampida de la concentración lusa en Copenhague. Bueno, mala despedida de lo que parece el adiós de Cristiano Ronaldo de la selección. Algo mejor lo ha hecho Messi esta pasada madrugada. Ha dicho adiós a la albiceleste en un partido en el Monumental de Buenos Aires, donde no ha faltado de nada para despedir al 10. Música antes, música en el intermedio, música después, música en el minuto 10, y todo para despedir a uno de los más grandes, quizás posiblemente uno, el mejor futbolista de todos los tiempos, dicen algunos. Bueno, la selección masculina vuelve a casa, la femenina ya está en Estados Unidos. Las de Sonia Bermúdez tienen que jugar dos amistosos ante la selección de Estados Unidos. Somos número 1 y número 2 del ranking FIFA. El sábado día 11 jugamos en Washington y el miércoles jugamos en Filadelfia. Digo que son dos partidos amistosos para preparar ese Mundial de Brasil del año que viene. Por cierto, anoche la Sub-21 se clasificó para la Euro del año que viene en Serbia y Albania tras ganar por goleada a Rumanía 7-1 en Ibiza. Así que pasamos con todo victorias, menos solamente una derrota ante Finlandia, que va a pasar como segunda de grupo. Todo esto, si te das cuenta, es algo que ha pasado esta madrugada o ayer. Hoy es que no tenemos fútbol, no tenemos absolutamente nada de fútbol, pero sí tenemos una buena dosis de baloncesto con las competiciones europeas, con la Eurocopa, con la Eurocup, que es la segunda jornada, donde va a jugar San Pablo Burgos en la cancha del Aris a partir de las 7 de la tarde, y a partir de las 8 y media Manresa va a recibir a los alemanes del Ulm. Como digo, es la segunda jornada. También se disputa la Liga de Campeones. Tenemos además un duelo español, Juventus-Unicaja, me confundí al leerlo. Es Juventus Unicaja juega en Italia a partir de las 7 de la tarde, y UCAM Murcia Varese reciben en este caso los murcianos a otro equipo italiano a partir de las 8 y media de la tarde. La Euroliga arranca la cuarta jornada con un PSG Asvel Villeurbanne, un duelo francés. Para mañana ya tendremos el grueso de los partidos, con un Valencia Basket Apoel Tel Aviv y un Real Madrid Partizan. Por cierto, en el Valencia Basket, el equipo taronja ya tiene experiencia del año pasado con Maccabi. Va a recibir al equipo israelí con público en las gradas, pero eso sí, todos los accesos del Roche Arena serán nominativos para que no haya problemas. Ya recordamos que el año pasado sí hubo problemas con las visitas de los dos equipos israelíes de la Euroliga al Roche Arena, y este año lo quieren hacer bien, y yo creo que lo van a hacer bien. La rueda de prensa de Pedro Martínez, el entrenador del Real Madrid, va a ser hoy a partir de la 1 de la tarde. Recuerdo que recibe al Partizan. Tenemos el Masters 1000 de Shanghai con Alexander Zverev, con Carlos Alcaraz, con Novak Djokovic, que viene de ganar en París. Como Jannik Sinner ya no va a jugar más esta temporada, todo apunta que si todo se cumple, Alexander Zverev puede terminar el año como número 1 del mundo.
1: Gracias. Bueno, información local en Radio 5.
5: Radio 5. Barcelona. Bon dia, són 8:45 del matí. L'endemà d'una nova jornada de pluges en Rodalies no pot garantir el servei, mentre que DIF treballa per adequar la infraestructura després del temporal. Una situació agreujada perquè una part dels maquinistes en rebutja pujar-se als trens. Reclamen a l'operadora més seguretat i el certificat que van acordar després de l'accident de Gelida. Elisabet Ramos, de CGT Renfe, a Ràdio 4.
6: No ens estan fent arribar els certificats conforme les vies són aptes per poder circular i que no hi hagi cap perill cap als viatgers ni cap a nosaltres mateixos.
5: Tot plegat mentre continua actiu el pla Inuncat per pluges. Ampliem tot seguit aquesta informació, però abans els serveis. Doncs precisament coneguem quina és la previsió meteorològica. Emet Noelia García, bon dia.
7: Bon dia. Avui dimecres, nova jornada amb temps inestable i precipitacions. Predominarà el cel molt ennuvolat i durant el dia s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser més fortes i amb calamar-se a la zona litoral. Avui temperatures amb pocs canvis. Màximes de 26 graus a Barcelona, Mataró i a Rubí, 25 graus a Sabadell, a Vilanova i la Geltrú, 24 a Igualada i a Manresa i 23 graus a Vic. Bufa vent moderat de ponent amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
5: I pel que fa a la mobilitat, com se circula a aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
8: Bon dia, continuem una jornada més. Recordem pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara continuen tallades per esllavissades o inundacions diferents carreteres, sobretot al sud de Catalunya. Tenim la C43 tallada a Benifallet. En aquest mateix punt també es talla la T301. També entre Paüls i Xerta queda tallada la TV-3541 i cap al Vallès queda tallada la C352. En aquest cas, el túnel de les Franqueses del Vallès per inundació. Més enllà d'aquestes incidències, recordem doncs, que en general tenim retencions en totes les vies principals en direcció a Barcelona i també, per altra banda, registren diversos accidents. Tenim un accident actiu a la C32 a Mataró que, en sentit sud, en direcció a Barcelona, talla un carril de circulació provocant 4 quilòmetres de cues. Tenim un segon accident a la C33 a Montcada i Reixac, en direcció a Barcelona també talla un carril provocant 2,5 quilòmetres de retencions. També un tercer accident a la C58 a l'altura de Sabadell, en sentit sud, doncs talla un carril de circulació i atenció provocat 10 quilòmetres de retencions. Per últim, el quart accident ha estat al vessant Llobregat, concretament a l'altura de Cornellà, que en direcció en sentit nord cap a Barcelona també talla un carril provocant 7 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Iacà i el control tècnic i de qui us parla, Míriam Andreu. Comencem. Continuem pendents a les precipitacions que ahir van escombrar Catalunya de sud a nord, sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, i que han complicat la mobilitat, sobretot a Rodalies. Anna Pujol, bon dia.
9: Bon dia. Sí, a aquesta hora Rodalies afirma que no pot garantir el servei, ja que diversos trams de la xarxa ferroviària s'estan realitzant per carretera, mentre Adif treballa per adequar la infraestructura després del temporal. Entre d'altres, continua tallat el tram entre Cunit i Vilanova i la Geltrú després que ahir caigués un arbre i un talús. Una situació que s'agreuja perquè una part dels maquinistes rebutja pujar-se als trens, reclamen a l'operadora més seguretat i el certificat que van acordar després de l'accident de Gelida. Elisabet Ramos, de CGT Renfe, aquesta emissora.
6: El problema que estem tinguent els maquinistes és que no ens estan fent arribar els certificats conforme les vies són aptes per poder circular i que no hi hagi cap perill cap als viatgers ni cap a nosaltres mateixos. Llavors, a nosaltres se'ns exigeix seguretat i nosaltres volem fer el nostre treball correctament. Llavors estem a l'espera d'això i que, sisplau, se'ns facin arribar i que se'ns garanteixi aquesta seguretat per tothom, no només per nosaltres.
9: En un comunicat, l'operadora diu que la xarxa viària reuneix les condicions tècniques necessàries per garantir la seguretat en la circulació. D'altra banda, a causa de les pluges, a la ciutat de Barcelona, 6 línies d'autobús es troben desviades o limitades pels efectes dels aiguats. D'altra banda, encara hi ha carreteres tallades i s'han cancel·lat o endarrerit diversos vols a l'aeroport del Prat.
5: Gràcies. Tot plegat mentre continua actiu el pla Inuncat per pluges. Aquest dimarts al vespre, 4 comarques a la demarcació i la ciutat de Granollers han rebut doses alert aquest dimarts al vespre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 700 trucades, volíem dir, a les darreres hores, més de la meitat a la província de Barcelona, i els bombers han atès gairebé 200 avisos, una cinquantena a Barcelona. Més qüestions. L'Ajuntament de la ciutat comtal ha obert un expedient a Endesa després que aquest dimarts 2.500 veïns de Barcelona encara continuessin amb talls de subministrament elèctric a causa del temporal. El consistori ha demanat informació a la companyia distribuïdora per conèixer què està fent per solucionar la situació. En aquest sentit, avisa que si cal es podran aplicar sancions. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia.
10: Doncs hem obert un expedient informatiu per poder conèixer quines són les causes. I en el cas de que, doncs, fruit d'aquest expedient informatiu, vegéssim que hi ha una manca de diligència, doncs, evidentment, aquest expedient podria derivar en un expedient sancionador.
5: En un comunicat, Endesa ha lamentat els talls a causa del temporal i assegura que ha estat un dels episodis més exigents dels últims anys, tant pel volum d'incidències enregistrades com per la simultaneïtat i complexitat. Centenars de persones estan concentrades hores d'ara davant del bloc de pisos número 74 del carrer Llenguadoc a Sant Andreu. Volen impedir que una comitiva policial desnoni la cinquantena de persones que hi viu. Allà hi és la nostra companya Clara Ontanyón. Bon dia.
11: Bon dia, sí, des de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya es mostren escèptics que s'aturi, tot i l'aprovació del decret d'habitatge. Maria Serra és portaveu i demana a l'Ajuntament una alternativa pels veïns.
12: Per això avui també volem interpel·lar directament a l'Ajuntament de Barcelona. No serveix que se'ns digui que un cas com el de la Mari Carmen no pot passar a Barcelona si avui es volen desnonar a 50 persones i deixar-les al carrer.
11: Al bloc hi viuen una cinquantena de persones de diferents perfils. Olivia Pierre és una d'elles.
13: Y eso, tengo vecinas que tienen niños que aquí están también, ¿no? Pues los colegios pidiendo también que no se puede desahuciar a niños en esta situación y más cuando se han aprovado dos decretos de vivienda. Bueno.
11: I és que hi ha presència de membres de l'USTEC i de 280 que demanen protecció als menors. Per posar context, segons els que expliquen els veïns, l'origen de la propietat és Reales Seguros, que van buidant progressivament l'edifici dels contractes. El 2017 es va quedar pràcticament buit fins que entitats del barri van organitzar una entrada. Des de llavors, la propietat ha anat canviant de mans acompanyat d'agressions i intimidació als veïns perquè marxin.
5: Gràcies, Clara, en directe des de Sant Andreu. I encara d'habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat una modificació de crèdit per destinar 27 milions d'euros del romanent de la tresoreria del 2025 a comprar 5 edificis amb prop de 150 pisos i locals comercials. Les finques són propietat d'una mateixa immobiliària que pretenia vendre-les a un fons inversor. Ara, defensa el govern municipal, aquests habitatges no seran actius per especular. Jesús Osillos, regidor de Govern Intern.
14: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
5: Es dona la circumstància que en una d'aquestes finques és on el 30 de setembre es va suïcidar un home sobre qui passava una ordre de desnonament del local on tenia el negoci per un cas d'impagament. I els expliquem també que 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideació suïcida, gairebé el doble que els homes, segons conclou un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu presentat en el marc de la Setmana de la Salut Mental. Més detalls, Anna Banyeres.
15: 16 punts més en les noies joves respecte dels nois en la ideació suïcida. 16 punts que també es mantenen en els intents de suïcidi i en les autolesions sense intenció de morir, el que confirma que no només el malestar de les adolescents creix, sinó que, a més, no té una única explicació. És el resultat de la interacció entre factors biològics, evolutius, psicològics i socials. D'aquí que s'expressa la necessitat de treballar la salut mental en perspectiva de gènere. Segons la doctora Judit Usell, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, continuar estudiant les dones a partir de patrons masculins amaga el malestar, retarda diagnòstics i deixa fora factors com el trauma, les violències, les cures o els canvis hormonals.
16: Perquè les dones i els homes no tenen les mateixes necessitats, els mateixos símptomes en salut mental. I, per tant, el que cal és estudiar les diferències i també les similituds. Si no tenim una visió de les dones amb les diferències i similituds, el que estem fent és invisibilitzar-les.
15: En aquest sentit, es reforça el missatge que compartir les experiències de les dones contribueix a millorar els processos de recuperació i complementa la prevenció, el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
5: En esports parlem de bàsquet i d'una victòria catalana. El Joventut ha debutat a la Champions guanyant el Banei Herzliya israelià per 86 a 75 amb una actuació molt destacada del bosni Sulejmanovic amb 20 punts màxim anotador del partit. A l'Eurocup, el Manresa s'enfronta a l'Ulm aquest vespre. En futbol, el Barça entrena aquest matí enmig del retorn amb comptagotes dels internacionals. Josep Capel, bon dia.
17: Bon dia, nova sessió preparatòria. Ahir Frenkie de Jong ja va fer part de la feina amb el grup, tot i que encara li queden algunes setmanes per poder reaparèixer. Ja van tornar també els internacionals Adeyemi i Hamza. Avui ho hauria de fer Jules Koundé. Fins dijous, Hansi Flick no disposarà dels seus internacionals. Ahir tots els que van jugar, cap d'ells va tenir cap mena de problema físic, per tant, bones notícies pel tècnic alemany. Per cert, que continuen fent feina individualitzada Rafinha i Joan Garcia, tot i que els dos podrien entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit de dissabte.
5: En Embora, el Granollers ha vençut el Busau romanès a 37 a 31 en la segona jornada de la Lliga Europea, i un apunt de waterpolo perquè el Club Natació Sabadell ha debutat a la Lliga de Campions amb una victòria contra el Jadran 16 a 17. Avui l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Belgrat. De la cultura, el disseny és indústria, economia i cultura, i el D-Hub ho reflecteix el nou programa d'exposicions per la temporada 26-27 que ha presentat aquest dimarts, on descobrirà el tèxtil d'Aurelia Muñoz, els objectes quotidians d'André Ricard i la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, Asunción Bastida. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
18: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la Edad de Oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
19: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del disseny Hub d'enguany amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el D-Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurelia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, André Ricard Sala, dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremadora elèctrica Molinex o vaixelles Bidasoa, fins l'antorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del D-Hub.
20: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
19: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
5: I avui marxem amb la música d'Oques Grasses.

perquè avui faran el seu primer concert de comiat dels quatre que tenen programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot després de gairebé un any d'espera, havent batut el rècord de venda d'entrades. Entre els dies 7 i 10 d'octubre, unes 220.000 persones podran gaudir d'una de les bandes catalanes més populars de l'última dècada. La darrera actuació, la del dissabte, es podrà seguir per Ràdio 4 a partir de 9:15 de la nit.

0: Los partidos, los que tienen candidatos claros, empiezan a trazar estrategias para estos 53 días hasta las generales del 29N. Empieza la pugna por una agenda pública y por la atención del ciudadano con la migración, la vivienda, los derechos sociales y las decisiones judiciales sobre corrupción en el centro. Y el 11 de noviembre, huelga general. Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Los sindicatos de vivienda tienen ahora mismo la llave de la protesta social, del malestar de la calle por la falta de recursos para un techo. Por eso hay disposición entre los sindicatos mayoritarios para que esa sea la fecha de la jornada de huelga general, tal y como pidieron los sindicatos de la vivienda antes de la campaña electoral. Esta tarde se reúnen UGT, Comisiones y el Sindicato de Inquilinos. La calle va a mostrar su descontento político en principio el 11 de noviembre. Comisiones Obreras, UGT están por esa fecha. Queda acordarlo todavía con el SI. Guillermo Hernández, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Falta todavía que se confirme y formalice en la reunión que mantendrán esta tarde, aunque todos los caminos nos llevan a ese miércoles 11 de noviembre. Es la fecha que quiere el Sindicato de Inquilinas y a Comisiones Obreras y UGT también les cuadra. Lo ha confirmado el líder de la UGT, Pepe Álvarez, en Televisión Española.
3: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general.
2: Sería, por tanto, dos días antes del inicio de la campaña electoral, un punto criticado por la COE por su proximidad a las urnas. A la espera de tener la convocatoria oficial, los empresarios dudan de su encaje legal. Además de UGT y Comisiones Obreras, CGT, los sindicatos vascos ELA y LAF y la CIGA gallega apoyarán la movilización. Por contra, CESIF, USO y FETICO se desmarcan de la convocatoria al considerar la política.
0: Y así se celebran algunas de las acampadas de la vivienda, por ejemplo, en Sol.
4: Muchas conquistas se han logrado a través de hacer huelgas generales.
5: Los suyos que estemos ahí al pie del cañón, organizando también a la clase trabajadora, y eso, evidentemente, pues no podemos faltar.
0: Patronal, oposición insisten en que se trata de una huelga política ajena a motivos laborales. El gobierno dice que la respeta y que responde al malestar social. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
6: Creo que están llevando a cabo una reivindicación que responde a un sentir muy generalizado de la sociedad, que es el derecho a la vivienda a un precio asequible y también el derecho a mejores sueldos.
0: Y en clave electoral, acaba de hablar también Feijóo desde Ceuta, quinta visita a la ciudad desde el estallido de la crisis migratoria, y habla de la seguridad de las elecciones. La Junta Electoral Central va a proponer medidas para incrementar las garantías del voto por correo, pero Feijóo asegura que se fía de los carteros, pero no de los directivos de Correos.
7: El señor presidente de Correos, primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correo. Tercero, no confío en los directivos de Correos.
0: 2:03, 1:03 en Canarias. Además, última hora temporal en Cataluña. Rosa Perarna, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos.
0: He encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un coche en una zona inundada en Les Franqueses, en Barcelona, y se busca desde el fin de semana a un pequeño desaparecido. La consellera de Interior ha convocado justo a esta hora a los medios.
8: Sí, todo esto después de una mañana de caos en Rudalías. Los maquinistas se han negado a salir alegando peligro por los efectos de las lluvias torrenciales hasta que Renfe ha dado garantías de seguridad, pero se acumulan los retrasos. En la estación de Sants está Cristina Martín. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Después del caos vivido a primera hora, el servicio se ha ido reactivando poco a poco, pero los trenes no están cumpliendo los horarios. Esto provoca enfado entre los usuarios que llegan a la estación para coger un tren. Están acostumbrados a que cada día pase algo. Hoy los viajeros que se están acercando a Sants ya no saben qué es con lo que se van a encontrar.
10: Con cualquier lluvia ya vamos a estar retrasadísimos. Hay que mejorarlo, definitivamente.
11: A trabajar y estoy con retraso, pero bueno, a ver qué me dicen.
12: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
9: Las principales incidencias se concentran en las líneas de Rodalies que pasan por Granollers, una de las ciudades donde más ha llovido en los últimos días. Los sindicatos avisan que la infraestructura tardará en recuperarse.
0: Consecuencias de 6 días de trombas de agua en Cataluña. Atención, porque va a seguir lloviendo. Y ojo, Jacob Petrus, buenas tardes, a lo que puede pasar en Asturias y en Cantabria.
13: Sí, está lloviendo muchísimo. Más de 40 litros llevan acumulados, por ejemplo, en Gijón. También más de 40 en Sabiñánigo. Es decir, precipitaciones concentradas en el tercio norte peninsular. Esa tarde promete descargar con mucha intensidad. hay avisos naranjas, sobre todo en el interior, más de 80 litros en menos de 12 horas, precipitaciones persistentes arrastradas por un viento de norte que se va a canalizar en forma de cierzo y tramuntana en el Valle del Ebro y en la provincia de Girona, así como al norte de las Islas Baleares. Rachas muy intensas durante las próximas 24 horas en las que, atención, volverán los chaparrones tormentosos de carácter intenso a Cataluña, especialmente a la costa central y a la provincia de Girona, más de 20 litros en una hora, y seguirán descargando en las Islas Baleares en forma de tormentas intensas acompañadas de granizo. En el resto de España la situación será más tranquila, con algún chubasco residual en el sureste y, eso sí, todavía con lluvias en las Islas Canarias. Todo esto con temperaturas que en general seguirán bajando.
0: Pues ya saben, máxima precaución, y ya lo saben, Carlos Puigdemont, más cerca de volver a España. El Constitucional ha remitido ya al Supremo la sentencia en la que avala que se amnistíe el delito de malversación a los líderes del procés. Gemma Alfaro, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Y el Supremo ya puede estudiar con detalle el texto que ha salido del Constitucional que avala amnistiar la malversación del 1O. La sentencia y el voto particular suscrito por 5 magistrados será analizada tanto por el Tribunal del Procés como por el juez Llarena. El texto definitivo solo incorpora algún pequeño cambio, suavizando algún calificativo, pero el fondo es lo mismo que ya contamos hace unos días con el borrador, que las resoluciones del Supremo no solo han incurrido en una interpretación impredecible, sino que se han apartado de la finalidad de la ley de amnistía, y que la interpretación de la sentencia no puede ser extensiva, debe adecuarse, dice, al espíritu y la finalidad de la ley. El voto particular, contrario a la mayoría y que también avanzábamos ayer, asegura que el Constitucional está intentando suplantar las funciones del Supremo. Ahora toca que se estudie en el alto tribunal de cara a aplicar el perdón a los condenados y huidos del procés.
0: Y también de tribunales, el juez ha citado como testigos a la ministra Agesen, también al presidente de Correos en el caso Air Europa.
8: Sí, declararán en plena campaña electoral. Ese caso investiga supuestas irregularidades en las ayudas a la Aerolínea, que recibió 475 millones de euros. El caso parte de una querella de Partido Popular y Vox por presunta prevaricación.
0: Y además la Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, delitos de malversación, tráfico de influencias, por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular.
8: Aún no hay fecha para ese juicio, pero en sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide que la esposa de Pedro Sánchez sea absuelta. En su escrito, el Ministerio Público es rotundo: sin delito no hay autor. La acusación popular pide para ella 13 años de cárcel.
0: En Francia siguen las protestas en los institutos, hoy se suman las universidades y los sindicatos. Sindicatos llamando a la huelga de profesores mañana. Estaremos en París a partir de 12:30. Y noticias de ese 7 de octubre, tercer aniversario de la masacre de Hamás. Mató a 1.200 israelíes, llevó al genocidio de 74.000 palestinos. Los israelíes recuerdan a los suyos con homenajes y protestas contra Netanyahu. Estamos en Jerusalén. Santiago Echevarría, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Movilizaciones desde todo el país en caravanas que desde primera hora de la mañana están llegando a la capital de Israel. En Tel Aviv se recuerda hoy a las víctimas del 7 de octubre y también se exigen responsabilidades a la coalición de Benjamín Netanyahu. Este es el precio del fracaso, o el gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Son algunas de las consignas más coreadas en las últimas horas. También en Jerusalén, frente a la residencia del primer ministro, a quien acusan de haber ignorado las advertencias sobre el ataque de Hamás, o ante la sede del Parlamento de Israel, se han concentrado hoy manifestantes como Matnel.
16: The 7th of October happened to be a massacre, but it could be prevented.
15: La masacre pudo haberse evitado, decía esta mañana. A partir de las 8:15 de la tarde va a comenzar en Israel el Memorial Nacional por las Víctimas del 7 de octubre.
0: Y estamos en la bolsa. Atención, fuertes caídas de la banca. El IBEX pierde en torno al 2%. ¿Cómo van las cosas? David Martínez, buenas tardes.
17: Buenas tardes, con fuertes caídas sobre todo por ese lastre del sector bancario. CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankinter o Unicaja han llegado a registrar pérdidas del 4%, ahora algo menos, pero marcan descensos superiores al 3,5%. Perjudica por un lado la tensión en el mercado de bonos, el interés de la deuda francesa, por ejemplo, vuelve a niveles no vistos desde 2002. Por otro, la energía. Los últimos ataques de Irán sobre petroleros en el estrecho de Hormuz llevan a que suba la cotización del petróleo y del diésel.
0: Y atención, última hora, el Ministerio de Cultura acaba de conceder en este instante el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026. ¿A quién? A Rosalía. Por toda la trascendencia, Rosa Perarnau, de su trabajo en su disco Lux 2025.
8: Sí, una propuesta que el jurado califica de ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva, dice, los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público.
0: Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 y en los deportes, despedidas, también renovaciones. Alex Pita.
18: ¿Qué tal? Sí, Pedro Rodríguez, campeón con España en el Mundial 2010 y ganador de 5 ligas y 3 Champions con el Barça, se retira del fútbol a los 39 años con un emotivo vídeo en el interior del Camp Nou donde tanto disfrutó.
19: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias, fútbol.
18: Y también es el momento para que el Arsenal renueve a Arteta hasta el 2030. Durará 10 años con los Gunners.
0: Pues todo eso lo ampliamos a partir de las 2:30 con ese Premio Nacional de la Música Actual 2026 a Rosalía. Ahora les dejamos con la información territorial.
1: Adisio Migdia. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
20: Molt bona tarda.
21: Dia que enganxis, dia que passa alguna cosa. Quan no és una catenària és un rodal cobra, quan no és qualsevol cosa.
12: Però nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo.
11: Ja són dos dies seguits que fem tard i que hem de portar un justificant.
20: Caos és potser la paraula que descriu millor el que s'està vivint avui a totes les estacions de Rodalies. Aquesta passada nit, un talús i un arbre van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí a primera hora no hi hagués pràcticament servei perquè els maquinistes no han volgut sortir, tot i que, segons Renfe, la seguretat estava garantida. Òscar Playà és el director general de Rodalies.
22: Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi ha hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la seguretat de les vies no està en mans de cap sindicat de maquinistes i que s'investigarà la decisió de CEMAF de no fer funcionar a primera hora d'aquest matí els trens. De seguida anirem en directe a l'estació de Sants per saber com està la situació a hores d'ara. Salutacions del José Gil a la realització, Pau Robert i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Fa una estona, Mossos ha confirmat l'aparició del cadàver d'un home dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352 a les Franqueses del Vallès. Seria la tercera víctima mortal confirmada d'aquest temporal de pluges que sembla que tendeix a millorar. Quina és la previsió? Aimé Noelia García.
23: Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
20: I com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
24: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara tenim 3 vies afectades per les pluges, 2 tallades, en concret el túnel de les Franqueses del Vallès i també per un esfondrament una carretera local de la Roca i, en el cas de la G682, inundacions entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. A l'àrea de metropolitana hem de dir que hi ha molta mobilitat a les rondes, especialment en sentit Trinitat, però pel que fa a la resta de dies ha tornat a la normalitat després d'un matí molt i molt intens. Això és tot. Bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
20: Avui s'ha viscut una altra jornada complicada a Rodalies, un servei que no s'ha acabat de recuperar des de les pluges de dissabte i ha anat arrossegant talls i retards durant tots aquests dies fins que aquest matí els trens no han sortit i s'ha suspès el servei. Cristina Martín està a l'estació de Sants explicant-nos l'última hora. Bona tarda, Cristina.
25: Bona tarda. Després del caos viscut a primera hora, s'estan veient pocs trens i no s'estan complint els horaris. El servei ha arrencat cap a les 9 del matí, però avui serà un dia de poc moviment a Rodalies. Tot això amb uns usuaris acostumats a que cada dia passi alguna cosa.
11: Y ya son dos días seguidos que hacen tarde.
12: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
21: Día que enganchis, día que pasa algo. Cuando no es una catenaria es un rodal cobra, cuando no es cualquier cosa.
25: Les principals incidències es concentren a la línia R2, en el seu pas per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut en els últims dies. La pitjor part també se l'han portat la R4 en el tram entre Barcelona i Manresa. Els sindicats creuen que aquestes línies trigaran a recuperar-se.
20: Totes les alarmes van saltar ja a la nit quan un talús i un arbre van caure sobre la via per on passava un tren de la R16. En ell hi havia la nostra companya Rosa Quillet.
2: Eren quarts d'11 de la nit, ja havíem passat l'estació de Vilanova i la Geltrú i comencem a sentir que el maquinista pita de forma insistent i comença a frenar. Tots pensem que hi ha un senglar al mig de la via i en sec para el tren, surt el maquinista i ens pregunta si tots estem bé i ens explica que hi ha un talús a mig de la via i que ha caigut un arbre que està afectant la catenària, que si tots estem bé ens esperem a dins tranquils, que de seguida arribarien els equips d'emergència, com així va ser.
20: Gràcies, Rosa, i tornem amb tu, Cristina, perquè la pregunta que molts usuaris es fan cada dia és què passa amb Rodalies, explica'ns.
25: Rodalies té moltes mancances, però les pluges són la principal preocupació dels maquinistes, especialment després de l'accident mortal de Gelida a principis d'any, un episodi que va evidenciar la debilitat de la xarxa. Ahir no va ser una excepció amb l'ensurt a Vilanova.
3: Ya después de la siguiente, que los compañeros se llaman y te dicen, oye, y eso está bien, no han revisado, es que si no, a veces se nos cae otro árbol, que han caído unos compañeros, ayer en Vilanova cayeron, tienen una de litros increíbles por la noche, con un par de horas y cayeron muchos litros, es que todo esto se va acumulando.
25: És Francisco Cárdenas, de la UGT. Després de l'accident, els maquinistes van demanar més proves per garantir que podien treballar, tal com es va acordar després de Gelida. Uns informes que no han arribat fins a primera hora d'aquest matí, quan el caos ja havia fet saltar tot pels aires. El director general de Rodalies, Òscar Playà, defensa que era segur circular i recorda que el risc zero no existeix.
22: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, i insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
25: Playà, com escoltàvem, diu que s'ha fet molta feina en reforçar les vies i garantir la seva seguretat, tot i que reconeix que cal seguir treballant per fer més resilient la xarxa de Rodalies. Després de l'accident d'ahir, els sindicats demanen que no hi hagi res a prop de les vies i que es talin més arbres.
20: Doncs aquest matí s'ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'un cotxe en una zona inundada a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Els Mossos han obert una investigació, però de moment es descarta una mort criminal i tot fa pensar, de fet, que estaria relacionada amb el temporal de dimarts. Mireia Morena, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. El cos s'ha trobat en una zona inundada del túnel de la Ronda de Nord, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es troba pendent d'identificació oficial. Els Mossos han obert, de fet, una investigació, però tot sembla indicar, com deies, que la mort no és criminal i, per tant, estaria relacionada amb els aiguats d'aquest dimarts. De confirmar-se, es tractaria de la tercera víctima mortal arran de l'episodi de pluges torrencials que porta afectant a Catalunya des de dissabte passat. En aquests moments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, està fent balanç de la situació i ha explicat fa uns minuts que els bombers tenen ja tres centres de comandament operatius, un a Granollers, un altre a Pineda de Mar i l'altre a Xerta. L'escoltem.
5: Terres de l'Ebre, especialment a Xerta, que ha estat la més afectada, el municipi més afectat, on tenim el centre de comandament avançat, encara mantenim el de Pineda i el de Granollers.
4: I és que a Xerta, al Baix Ebre, avui no hi ha hagut classe i el fang omple el poble. L'alcalde és Roger Avinyó.
6: Per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
4: L'episodi no fa net. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat. Aquesta tarda es preveuen nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, però la previsió és que siguin menys intensos respecte als últims dies.
20: Gràcies, Mireia.
1: Edició migdia.
20: El Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència del Constitucional que avala l'amnistia per al delicte de malversació i obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont. La resolució a la que hem tingut accés avui critica el que considera una interpretació extensiva i desenraonada de la llei. Núria Alcalà, bona tarda.
7: Bona tarda. Ara el Tribunal l'haurà d'estudiar abans de ratificar l'aplicació efectiva de l'amnistia als líders del procés. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar, recordem, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
26: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
7: I és que, tot i que la resolució del Constitucional es refereix només al recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per a tots els líders del procés. Segons la sentència remesa avui, el Constitucional critica que l'alt tribunal fes una interpretació, diu, irraonable de la llei i considerés que es van enriquir personalment amb el procés sense demostrar-se un increment del seu patrimoni i que la declaració fugaç d'independència va suposar un risc per als interessos financers de la Unió Europea. Els magistrats remarquen que excloure així els líders polítics de l'amnistia dificulta l'objectiu amb què es va concebre la norma.
20: Precisament l'amnistia ha estat un dels temes que ha sobrevolat la sessió de control avui al Parlament. Salvador Illa replica Junts que l'amnistia és una victòria de tots els catalans, no només de l'independentisme. Una sessió de control que s'ha convertit en el tret de sortida a la precampanya electoral. Totes les formacions han situat l'habitatge al centre del debat. Cambra Catalana, Lorena Ens, bona tarda.
9: Bona tarda. Si Salvador Illa reivindica l'amnistia davant Junts com una victòria de la convivència i replica Esquerra que la solució al conflicte no s'abordarà amb un referèndum d'autodeterminació com reclamen els republicans. Josep Maria Jové i el president.
10: Quan i com posarà fil a l'agulla?
13: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya, perquè això farà avançar el que és el federalisme.
9: Ja en moda precampanya, el president ha obert foc contra PP, Vox i Junts. Amb la bandera de l'habitatge, Salvador Illa els ha batallat com la coalició involucionista. Junts a 5 Illa amb Sánchez amb l'avançament electoral mentre Pivoc culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Mònica Sars, Alejandro Fernández, Ignacio Garrigues, de nou al president.
14: Vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
15: Repito, son ustedes el verdadero fondo buitre.
16: Señorilla, no tengo duda que si Mari Carmen hubiera sido Moro Carmen, hubiera tenido una vivienda de protección oficial.
15: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
9: Els comuns han tornat a reclamar al president que activi ja la unitat antidesnonaments. A proposta de la CUP, el president convocarà els grups per reclamar a l'Estat les competències en habitatge, això sí, puntualitza dins el marc de la legalitat.
20: Seguim parlant d'habitatge perquè continuem pendents aquesta hora del de pisos Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Per a les entitats d'habitatge és un símbol de la resistència veïnal. Clara Ontanyón.
17: Des de primera hora del matí, centenars de persones s'han concentrat per impedir la possible entrada de la Brimo. Membres de l'Ajuntament i la Generalitat s'han acostat per mostrar el seu rebuig al desnonament. Marta Espriu és portaveu de la UAC.
27: Malgrat aquesta voluntat de la institució de negociar amb la propietat per trobar una solució per a aquestes famílies, per a aquests 18 habitatges, sabem que el jutjat està pretenent tirar endavant l'execució del desnonament.
17: Malgrat tot, sosté que l'ordre judicial per llançar el desnonament es manté, per això continuaran aquí bloquejant el carrer. També hem vist membres del sindicat de docents que demanen protecció als menors en casos com aquest.
20: L'endemà que el govern espanyol aprovi els decrets d'habitatges, promotors i constructors reunits en un congrés a Barcelona han reclamat un gran pacte d'habitatge i han criticat Climent Sabater que s'utilitzin situacions doloroses per legislar.
28: Situacions de patiment com el desnonament de Mari Carmen Abascal, al qual s'hi ha referit sense citar-lo el president dels promotors i constructors espanyols, Xavier Vilajoana, en l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge que acull Barcelona. Una situació, ha dit, de la que mai s'hauria de fer política.
29: Si algú quiera aprovechar el dolor de la gente o los problemas que tiene la gente para acceder a la vivienda, me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces. Situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso.
28: A les portes d'unes eleccions, el president dels promotors ha reclamat un gran pacte d'estat sobre habitatge i un desig per a aquests comicis.
29: Proyectos electorales donde el punto de la vivienda fuera prácticamente el mismo en cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones.
28: Els constructors han criticat la inseguretat jurídica existent al sector amb un allau legislatiu i més de 40 canvis normatius els últims anys.
20: Els treballadors dels serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc que permetria millorar les seves condicions laborals. Més detalls, Marga Esparza.
30: Reclamen l'equiparació salarial i que la patronal desbloquegi l'acord marc on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportava 600 milions d'euros que permetrien la millora de la situació dels treballadors, però el bloqueig de la signatura ho impedeix. Belén López i Camil Ros, secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT, demanen a la Generalitat que pressioni la patronal.
31: Que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
32: Demanem a les patronals que, si hi ha diners, signem l'acord d'equiparació salarial i la millora de les condicions de treball i demanem a la Generalitat que posi les piles a les patronals.
30: Els treballadors dels serveis socials atenen les persones grans que viuen a residències, els que tenen discapacitats, problemes de salut o viuen situació d'exclusió social i reclamen l'equiparació de les seves condicions laborals amb els de la salut.
20: I ara anem fins a Tarragona perquè abans parlàvem de pluges i hi ha preocupació del sector dels cítrics precisament per tot aquest episodi d'aiguats. Pilar Ribas.
0: Tot i que encara està avaluant els danys, estem que hi hagi pèrdua de producció, principalment de taronges. També preocupen els fongs que fan podrir el fruit. Toni Ortiz, coordinador del sector d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
2: Pot ser que la fruita, a causa de tanta aigua i la pell no aguante, llavors s'obriguen i caiguen diferents tipus de varietats, caiguen al terra. I després el que són la part de les faldes, pel tema de l'arrossegament de l'aigua, també es poden veure afectades.
0: Les pluges torrencials han fet malbé infraestructures, principalment camins en indrets com ara Alcanar. Ortiz reclama la implicació de les administracions.
2: Les que solen patir més en aquest cas són la part de taronges, d'obertura, de que s'obrien perquè la part de la pell no cedeix, llavors es peta i cau a terra.
0: La previsió és que en una setmana o dues comenci la campanya de les varietats primerenques, com ara Marisol, Clement Rubí o Oronules. A principis de novembre començarà la Navelina, que és la primera taronja que es cull.
20: Al contrapunt el trobem a Lleida. La plana ha quedat al marge de les pluges aquests dies i la sequera que arrossega des de fa mesos perjudica força el camp i en particular la producció d'olives. A la denominació d'origen Garrigues ja ha començat, Pepa Sant Genís, la collita.
3: La sequera, que afecta des de fa mesos bona part de la demarcació de Lleida, ha perjudicat força la producció d'olives. El president de la denominació d'origen Garrigues, Enric Dalmau, diu que si no plou molt en una setmana es perdrà la meitat de la collita d'olives al secà. A Ponent, només un 30% de les oliveres són de regadiu.
8: Ara es comença a fer oliver amb algun molí privat, alguna cooperativa. Si no plou molt ràpid, perdrem la meitat de la collita al secà. Com més tard plogui, més anirem perdent. Cada dia anem perdent.
3: En el conjunt de Catalunya, la Federació de Cooperatives preveu que les pèrdues de la collita seran d'un 35% perquè les darreres pluges han arribat massa tard per poder recuperar del tot la producció d'olives.
20: Catalunya compta amb la primera unitat especialitzada en trastorns neurològics funcionals, una de les principals causes de discapacitat. Amb una atenció integral multidisciplinar, millora el temps de diagnòstic de les alteracions cerebrals originades per les emocions i que poden afectar el moviment o la parla, entre d'altres. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
11: Els trastorns neurològics funcionals causen tremolors, paràlisi o fins i tot convulsions, apareixen d'adult i solen confondre's amb un origen neurològic, tot i no ser-ho, el que aboca un pelegrinatge d'anys per les consultes sense diagnòstic i la incomprensió de les famílies. Ara, per agilitzar la resposta, escurçant el temps de diagnosi, s'ha posat en marxa el primer centre que aborda aquesta disfunció per motius emocionals en un circuit integral. Doctor Rodrigo Rocamora, codirector de la unitat a l'Hospital H-Manou Delfos.
12: Cuando se descarta cualquier tipo de alteración de orígenes orgánicos probables, el paciente en una forma grupal comienza a ser atendido por un equipo de psiquiatría, de neuropsicólogos y de psicólogos especializados y de fisioterapeutas. De esta forma, el paciente no es desechado por una especialidad para ir a otra.
11: Avanzant al diagnòstic permet curar el trastorn neurològic funcional.
20: La mentida és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics, que començarà demà i que fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals amb protagonistes com Joan Fontcuberta, Masoni, Àngels Gunyalons i Anna Alarcón. Ens ho explica la Montse Soto.
18: Diverses aproximacions a la mentida des de la música, la literatura, la poesia i la filosofia nodreixen aquesta nova edició del Festival Clàssics. Cira Benoza és la directora d'aquest certamen organitzat per la Casa dels Clàssics i el suport de Bacus.
19: La sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals, si és un engany, si no hi ha mala intenció al darrere. I no només per la intel·ligència artificial, sinó per les xarxes socials i per diferents dimensions de la vida que tenim la sensació que estan molt travessades per la mentida.
18: Al Festival Clàssics hi trobareu des de cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Masoni, quatre contes de Víctor Català interpretats per l'actriu Àngels Gunyalons o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig. Pensar que és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia, segons Joan Fontcuberta, que oferirà la conferència Decadència i elogi de la mentida i al novembre a la Capella l'exposició juntament amb Frau Recerques Visuals, Confabulacions.
21: D'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, com avui es construeix la mentida. No?
18: Raül Garrigues ahir, amb un recorregut per quatre grans obres de la literatura universal, Iana Pazos, Begoña Román, Roger Bernat i Pau Sabater, que participaran al cicle El convit, diàlegs socràtics, són altres de les activitats destacades del Clàssics, que obre Tot és mentida, una conferència que, partint del pensament de Hannah Arendt, entrecreua la mirada de Míriam Cano, Oriol Ferrés i Quique Maillo.
20: I
1: avui acabem amb Rosalía.

0: fastidiosa, que no se lleva un escritor que escribe en español el premio Nobel, y ya nos toca, ¿no? Ojalá sea Vilamatas, no lo sé. Está muy alto en todas las casas de apuestas.
1: Sí,
0: y las casas de apuestas suelen acertar, ¿eh? Lo digo ya.
1: Y en el top 5 hay otra escritora también que escribe en español, en este caso la mexicana Cristina Rivera Garza. Como Vilamatas lleva años en lo alto de esas...
0: Nunca habían estado, ¿eh?, tan alto Vilamatas y Rivera Garza.
1: En el top 5 nunca habían estado, ¿no?
0: En el top 5 nunca habían estado. De hecho, Rivera Garza este año ha pegado un subidón también muy extraño. El año pasado ganó un hombre, Las Locras Najorkai, con lo cual, si la Academia respeta sus propias reglas, este año debería ser una mujer.
1: Sí, porque cada dos años desde 2018 es una mujer. De hecho, la favorita es la escritora china Kan Xue. También suena con fuerza la poeta y ensayista canadiense Ann Carson. Y luego hay un clásico, Murakami.
0: No, Murakami.
1: No, pero ahí está siempre.
0: Yo creo que Murakami, no, fíjate, yo le quito opciones a Kan Xue porque ganó Han Kang, que es asiática, en el 2024. Entonces, si la Academia respetara sus propias reglas, no. También se podría ir, ¿eh?, a un escritor en lengua portuguesa, y ahí yo dejo un nombre, el de Lidia Jorge.
1: Pero tú apuestas por la canadiense, a lo mejor, por Ann Carson.
0: A mí me gustaría mucho que ganara Ann Carson, pero es poeta, han ganado varias poetas en los últimos años, entonces creo que eso le resta opciones. Y creo que antes estaría Margaret Atwood. También creo que es posible que gane Gerald Mourne, que lleva muchos años en los puestos de salida de las quinielas, es australiano y es más mayor. Aunque es verdad que la Academia últimamente hace cosas raras, ¿eh?
1: Bueno, mañana saldremos de dudas, retomaremos esta grabación de Lara Hermoso a ver si acertado
0: mi
1: algo.
0: Mi quiniela.
1: Por cierto, que alguien que estaría en tus quinielas, bueno, que tú siempre has dicho que lo hubiera ganado seguro, es Javier Marías.
0: Sí.
1: Y esta tarde te tengo que hablar de él porque el Ministerio de Cultura ha informado de la adquisición a través de la Biblioteca Nacional de su fondo personal valorado en 500.000 euros y en el que hay originales mecanografiados, borradores y cartas.
0: Pues qué maravilla saber que la obra completa de Marías la va a custodiar la Biblioteca Nacional de España. Hoy también Burgos nos trae una exposición de esas que llama la atención de todo el mundo porque cualquiera conoce al menos una parte de la obra del protagonista. El artista plástico José María Cruz Novillo.
1: Sí, porque a él le debemos imágenes tan reconocibles como el logo de Renfe, de Correos o de Repsol. Pero esta muestra, que se abre mañana en el Espacio Centro de Madrid, en la Plaza de Cibeles, va más allá. No muestra solo esos logotipos tan míticos y tan españoles de los últimos años, ¿no?, de nuestra historia reciente, y cómo los diseñó, sino que nos enseña cómo durante sus 50 años de carrera investigaba en torno al color, la aritmética, el tiempo, el juego, y lo hace a través de 150 obras suyas.
0: Bueno, Cruz Novillo murió el año pasado, pero él mismo trabajó en la preparación de esta exposición que se puede ver hasta el 24 de enero. Ya ha tenido la suerte de hacerlo, Sonia Castellani, cuéntanos.
2: Cruz Novillo no solo ha sido el creador de esas marcas emblemáticas, el diseño le permitió ser un artista total, pintura, dibujo, escultura y obras que incluso suenan así. Hace 3 décadas incorporó sonido a sus piezas y esa unión dio lugar a sus diafragmas. Su Opus 14 está en esta exposición y tengo que deciros que esta obra de arte nos va a sobrevivir a todos los que hoy hacemos y escuchamos este informativo. De ella hablaba su hijo y comisario, Pepe Cruz Novillo.
3: Una obra que consta de 12 notas musicales, las de la octava de piano, y que él combina de todas las maneras posibles, que llevan en internet en Cruz Novillo Opus 14, produciéndose una cada 12 segundos, y va a estar así durante 3.400.000 años.
2: Y además de este montaje, aquí hay pinturas, dibujos, bocetos, esculturas en madera o bronce, 150 piezas que nacieron, como decía el propio artista, así.
4: El origen de la obra no es nunca una idea. Por ejemplo, es una intuición.
2: Fallecido el pasado mes de mayo, Cruz Novillo no ha podido ver terminada esta exposición. Estará hasta el mes de enero en Centro Madrid.
0: Pues una exposición la mar de apetecible. Terminamos con una despedida, Elena, la de Eva Marie Shen, una de las actrices de Alfred Hitchcock, que ha fallecido a los 102 años.
1: Con él trabajó en la película Con la muerte en los talones.
5: Hello there.
6: Tell me, why are you so good to me?
1: Y aquí la escuchamos junto a Cary Grant en esa película Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock, que la catapultó a la fama, pero hay que decir que antes ya había ganado un Oscar como mejor actriz de reparto por La ley del silencio, que dirigió Elia Kazan y en la que compartía cartel con Marlon Brando.
0: Bueno, pues descanse en paz. Elena Burgos, prepárate por si gana Vilamatas el premio Nobel.
1: Bueno.
0: Yo ya estoy de los nervios.
1: ¿Tú vas a dormir hoy? Pregunto.
0: Yo mañana me pongo el YouTube, el directo, cuando se abre la puerta de la Academia Sueca, para escucharlo en directo. No te digo más. Hasta mañana.
1: Adiós.
0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
7: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña. Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Rodalies intenta recuperar de mica en mica la normalitat després d'un matí caòtic en què el servei ha quedat suspès per la negativa dels maquinistes a circular. A aquesta hora persisteixen els retards, els trams tancats i les esperes a les andanes. En parlant de seguida, abans, la informació de servei. La previsió del temps ha emet Noelia García. Bona tarda.
8: Bona tarda. Demà a Catalunya continuarem amb temps inestable, però serà l'últim dia amb precipitacions. A la meitat oriental i al Pirineu, cel ennuvolat, amb ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb calamar-se. Al litoral i prelitoral de Girona es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Baixaran les temperatures. Màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Girona. Demà bufarà el vent amb intensitat moderada a l'Empordà i a Tarragona. S'esperen ventades molt fortes que podran superar els 80 km per hora. És una informació d'AEMET.
7: Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. En general va millorant el trànsit en aquesta xarxa viària, però és ben cert que tenim avui les dues rondes, tant la ronda de dalt com la ronda litoral de la ciutat de Barcelona, molt plenes encara ara, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda, tant en sentit de Llobregat com en sentit Besòs. Per tant, aturades encara molt destacades, molt importants, força llargues, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral. Pel que fa a carreteres i autopistes, el que dèiem, i millora la circulació, queden aturades de 3 quilòmetres a la B23, entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal, d'entrada a Barcelona, i també a l'extrem sud de Barcelona, autovia C31, amb retencions d'uns 3 quilòmetres aproximadament al tram de l'Hospitalet de Llobregat, sempre d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Ho esmentàvem, el temporal ha provocat un altre dia de caos a Rodalies que ha recordat a la crisi provocada per l'accident de Gelida, Cristina Martín.
10: Els temporals fan saltar totes les alarmes dels maquinistes. Recorden l'accident de Gelida, quan un company en pràctica es va morir. Ahir a la nit es van reviure tots aquests fantasmes quan un arbre i un talús van caure sobre un tren de la R16. Francisco Cárdenas, de la UGT.
11: Podría haber sido un nuevo Gelida, pero podría haber sido incluso peor. Porque el árbol no era pequeño, pero no era excesivamente grande, sino podía haber caído con un tren en marcha, con viajeros y trabajadores dentro, lo podía haber descarrilado, podrían haber pasado demasiadas cosas que mejor ni pensar.
10: No hi va haver cap ferit, però els sindicats van demanar a Rodalies més proves que garantissin que la via estava en bon estat. Aquests informes no han arribat fins a primera hora del matí, quan el caos ja havia fet saltar tot el sistema pels aires davant la negativa dels maquinistes de circular per falta de seguretat. Amb tot, el director general de Rodalies, Òscar Playa, sosté que el risc zero no existeix.
12: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, i el risc zero no existeix ni existirà.
10: El temporal ha afectat especialment les línies R2 i R4 que passen per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut. Els sindicats avisen que les vies trigaran a recuperar-se. Davant d'aquest en aquesta situació, el govern ha reforçat els autobusos interurbans per absorbir els usuaris que en els propers dies no puguin agafar el tren.
7: Els Mossos han localitzat un cadàver, el cadàver d'un home, dins un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C352, a la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Es tracta d'un home de 43 anys, del qual se n'havia denunciat la desaparició. Tot indica que seria la tercera víctima mortal per l'episodi de pluges. Mentrestant, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que el passat cap de setmana va desaparèixer a Granollers. La cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. Recordem que també un home de Pineda de Mar roman desaparegut. L'episodi de pluges va a la baixa, però de moment no fa net. Protecció Civil alerta durant aquesta tarda i vespre encara s'esperen xàfecs al litoral i per al litoral de Barcelona i Girona, però amb menys intensitat respecte als darrers dies. Una treva dels aiguats, si bé la fi de l'episodi queda encara lluny. Des del Meteocat expliquen que la previsió és que aquest vespre els ruixats es mantinguin aïllats i no siguin tan intensos com ahir. Això, però, no vol dir que la situació no pugui tornar a canviar de manera sobtada, tal i com ha passat els darrers dies. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
13: Avui l'escenari canvia, baixa ja la severitat d'aquesta situació meteorològica, però encara esperem una tarda amb xàfecs i tempestes aïllats que poden afectar la meitat nord i est de Catalunya.
7: La vaga general per l'habitatge se celebrarà el proper 11 de novembre. A Catalunya, els sindicats oferiran més detalls en una roda de premsa a 9:15, i tot mentre la crisi residencial continua. A aquesta hora seguim pendents del desnonament d'un bloc de pisos al barri de Sant Andreu de Barcelona, on hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Allà hi tenim el nostre company Sergi Bassoles. Bon vespre, Sergi.
14: Què tal? Bon vespre. Doncs sí, ja fa més de 12 hores que desenes de persones continuen aquí congregades a les portes d'aquest edifici on ens trobem, el número 74 del carrer Llenguadot. Ja ho deies, són 50 les persones que hi viuen, algunes d'elles famílies amb menors. Fa més de 3 hores que la comitiva judicial ha arribat i de moment aquí s'està a l'espera de conèixer si se'ls desnona o no. Els manifestants carreguen durament contra la instrumentalització, diuen, d'un desnonament com el d'avui.
15: Estem veient com en aquests moments s'està utilitzant fins i tot aquest desnonament per fer campanya política. No entenem com pot ser que el PSC no estigui aturant l'ordre de Mossos per executar aquest desnonament. Més de 12 hores de resistència i sabem que aquest desnonament, si s'atura perquè s'acabarà aturant, serà únicament gràcies a la força de la gent.
14: I segons tot sembla indicar, podria haver-hi acord entre la propietat i l'Ajuntament de Barcelona. De fet, el consistori ha convocat una atenció a mitjans en aquests moments. El que sí que us podem confirmar és que l'ampli desplegament policial format per una desena de furgonetes d'antiavalots més unitats de seguretat ciutadana ja comencen a marxar, com també ho fan algunes de les persones que estan aquí congregades. Pendents, doncs, de conèixer els ets i uts d'aquest possible acord entre l'Ajuntament i la propietat d'aquest edifici on, com dèiem, 50 persones hi resideixen, algunes d'elles famílies amb nens.
7: Gràcies, Sergi. Estaran pendents d'aquest possible o no acord. El Tribunal Suprem ha donat un període de 5 dies d'al·legacions abans de decidir sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. L'alt tribunal ha rebut avui la sentència del Tribunal Constitucional que obre la porta a amnistiar Carles Puigdemont i la resta de líders del procés, Núria Alcalà.
16: Sí, un cop notificada la resolució que considera amnistiable el delicte de malversació, tant el jutge Pablo Llarena com la Sala Penal del Suprem han demanat a la Fiscalia i a les defenses dels líders independentistes que presentin les seves al·legacions abans de decidir sobre l'aplicació efectiva de l'amnistia per a tots ells. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
17: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, de detención e ingreso en prisión.
16: El Suprem, recordem, ja va avançar que aplicaria el criteri del Constitucional per a tots els líders del procés.
7: Esports. I en esports, nou partit d'Eurocup del bàsquet Manresa, Àlex Carazo.
18: En poc més de mitja hora, a partir de 9:15, els vegencs reben l'Ulm Alemany, el nou congost a la segona jornada de l'Eurocup. Recordem que van caure a la pista del Pau, que el primer partit, i que els de Diego Campo han encetat la temporada amb 3 derrotes. Més partits d'aquest vespre, en aquest cas de la Champions de Waterpolo, primera jornada per l'Atlètic Barceloneta, que rep el nou Ibreogat Servi també a partir de 9:15. I un dels sons del dia, l'entrenador del Barça d'handbol, Carlos Ortega, protagonista del programa El Quart Temps de Ràdio 4 amb José María Rubí parlant, entre d'altres temes, sobre la manca de fitxatges.
19: Si nosotros ahí a corto plazo no metemos algo ahí de gasolina, realmente nos costará todavía más. Será más difícil todavía de lo que está haciéndolo.
18: I la Marató de Barcelona de març de 2027 ja ha superat el rècord històric d'inscrits i ja té més de 32.000 participants, amb el límit situat en 37.000.
7: I avui acabam amb Rosalía.

El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026, dotat amb 30.000 euros, per la transcendència artística del seu quart disc d'estudi Lux, una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit el reconeixement unànim de crítica i públic.